0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero, Ibiza y Formentera, 96.0.
2: A Eivissa es viu sobre dues rodes. Del 9 al 12 d'octubre arriba la 23a Vuelta Cicloturista a Eivissa Campagnolo, amb més de 700 ciclistes recorrent els paisatges més espectaculars de l'illa. Gràcies a Eivissa per la vostra implicació en un esdeveniment que ja és històric. Patrocinen el Consell d'Eivissa i els ajuntaments de l'illa, cofinançat amb els fons de l'impost de turisme sostenible del govern de les Illes Balears.
3: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces, te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora querrás subir el selfie con una frase que hable sobre motivación. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero, Ibiza y Formentera, 96.5.